Quan on fa la lieixa, guanyo el llançat. Jo vaig a sud, jo vaig a mamà.